0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Boc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Què? Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

Confession of the Groove.

0: 5 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla la Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de la Bisbal. Ara mateix hi treballen 184 efectius de bombers amb 40 dotacions, 25 de les quals són vehicles d'aigua i 15 comandaments, a més de 2 mitjans aeris. Es manté una vigilància activa dels punts calents a l'interior del perímetre del foc. Recordem que l'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees des que va començar el divendres al matí i l'espai de les Gavarres continuarà amb els accessos tancats fins com a mínim aquest proper divendres. I el treballador detingut per provocar l'incendi de la Bisbal d'Empordà mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat aquest diumenge en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest diumenge, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut al mateix divendres quan va començar el foc. Treballa per una UTE formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets. I Protecció Civil demana precaució davant la onada de calor que ha començat aquest diumenge arreu de Catalunya. Les previsions indiquen que serà la més persistent i més intensa que la registrada a l'inici de l'estiu. Durant aquest diumenge, diversos municipis de Catalunya ja han registrat temperatures pròximes als 40 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu temperatures que podrien superar 40 graus en diversos punts del país i els valors més elevats s'esperen a partir de dimarts. També es preveuen temperatures molt altes a l'Empordà i a les comarques gironines. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de la Bisbal. Ara mateix hi treballen 184 efectius de bombers amb 40 dotacions, 25 de les quals són vehicles d'aigua i 15 comandaments, a més de 2 mitjans aeris. Es manté una vigilància activa dels punts calents a l'interior del perímetre del foc. Recordem que l'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees des que va començar el divendres al matí i l'espai de les Gavarres continuarà amb els accessos tancats fins com a mínim aquest proper divendres. I el treballador detingut per provocar l'incendi de la Bisbal d'Empordà mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat aquest diumenge en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest diumenge, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut al mateix divendres quan va començar el foc. Treballa per una UTE formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets. I Protecció Civil demana precaució davant la onada de calor que ha començat aquest diumenge arreu de Catalunya. Les previsions indiquen que serà la més persistent i més intensa que la registrada a l'inici de l'estiu. Durant aquest diumenge, diversos municipis de Catalunya ja han registrat temperatures pròximes als 40 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu temperatures que podrien superar 40 graus en diversos punts del país i els valors més elevats s'esperen a partir de dimarts. També es preveuen temperatures molt altes a l'Empordà i a les comarques gironines. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
8: Esmorzarem pa amb oli i sal.
7: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
10: Ens divertim,
9: descobrim
10: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona.
9: De cap a cap. El radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
10: De luxe.
11: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
12: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona Capital, aquest Self-Aware.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fast.
1: Quina calor que fa. Quina calor que fa. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim,
7: descobrim
8: i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap.
7: El radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors.
8: De luxe.
9: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
10: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
9: Ens acompanyareu a què?
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés. Capital.
13: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: De fons ja la música d'Ivan Herzog. L'escoltem amb aquest Des de lluny.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
1: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
6: més econòmic del que et penses
5: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
6: del nostre web,
5: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
6: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
5: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
7: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Moltes gràcies.
17: Gràcies.
18: Gràcies.
19: Gràcies.
20: Gràcies.
21: El meu país és l'Empordà.
7: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
1: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
2: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
9: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: El meu país és l'Empordà.
9: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

Una banda que en directe doncs guanyen moltíssim. Si no els has vist, no t'ho perdis, perquè de veritat que et quedaràs sense paraules. Parlem de la Ludwig Band, que tornen ben romàntics, amb això que es diu Que Bonic.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà. Amiga.
2: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que han presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava. Hit the beat and take it to the past now.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat nous ajuts econòmics per facilitar la gestió dels boscos i prevenir incendis. El govern també ha activat mesures de protecció en 14 espais forestals. Illa defensa un canvi de mentalitat sobre el tractament dels boscos i garanteix suport als ajuntaments i als propietaris forestals. L'alcalde de Cruïlles ha criticat el confinament de tot el municipi durant l'incendi quan només hi havia un únic nucli habitat afectat. Segons ha explicat, la mesura no va tenir en compte la situació real sobre el terreny. Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a refer-se després del foc. Propietaris de finques han revisat els danys i ja han començat a reparar els desperfectes. Un veí del poble, que diu que ha perdut la casa, també ha carregat contra govern per la gestió del massís. El cas s'ha fet públic aquest 5 de juliol a les 4:40 de la tarda a través de Ràdio Capital. Els bombers inspeccionen les cases afectades per l'incendi de les Gavarres per comprovar si hi ha risc que s'ensorrin. Els equips treballen amb sistemes de geolocalització i prismàtics per repassar tant el perímetre com l'interior de la zona cremada. La revisió es fa aquest dilluns després de l'incendi registrat a les Gavarres. Els bombers volen valorar l'estat de les construccions afectades i detectar possibles perills. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant una nova onada de calor que comença avui i que es podria allargar fins a finals de setmana. Les previsions apunten a temperatures molt altes a bona part de Catalunya, amb valors que poden superar els 40 graus. L'episodi coincideix amb un risc elevat d'incendi forestal. Protecció Civil també fa una crida a reforçar les mesures d'autoprotecció. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel serè arreu i vent fluix. La calor s'intensifica amb màximes entre els 31 i els 36 graus i nits al voltant dels 20. Demà continuarà el temps estable i molt assolellat. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
3: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno.
4: Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap.
3: Ens acompanyareu a què?
0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Vull entendre.
11: Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival.
10: Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
12: Esmorzarem pa amb oli i sal.
10: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
13: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
14: Gràcies.
16: Gràcies.
14: Moltes gràcies.
15: Gràcies.
14: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Gràcies.
18: El meu país és l'Empordà.
13: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies. No.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
2: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.
3: International Vibes.
4: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Cançó que ens emociona. És l'èxit de Benson Boone. S'anomena Beautiful Things. Sona Capital.

0: These beautiful things that I've got.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.
4: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
7: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
8: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Gràcies.
17: Moltes gràcies.
18: Gràcies.
19: Gràcies.
20: Gràcies.
21: Gràcies.
22: El meu país és l'Empordà.
8: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: La millor música del món.
1: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés. Capital.
2: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

0: a la platja, a veure si clavaràs una garoina al cul. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: life.
1: 25 anys de cançons i territori.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.
4: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: El meu país és l'Empordà.
7: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
1: Un mes de vacances he fet, eh? Però dilluns torno. Dilluns, dia 6, a partir de les 4 de la tarda, a Ràdio Capital i Taronja Ràdio, de 4 a 7, torna de cap a cap. Ens acompanyareu a què?
0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
6: autors de 6 delictes.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
7: a Castelldefels de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Ràdio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva. 25 anys.
11: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
10: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: El meu país és l'Empordà.
6: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava. Ah.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
8: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
7: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Sant Tornem-hi, com si no hagués estat res. Us asseguro que un mes de vacances va molt bé per carregar piles, per desconnectar del dia a dia i agafar forces per una temporada d'estiu que, malauradament, ha començat amb molt mal peu. Només cal mirar com han quedat les Gavarres. El primer cap de setmana de juliol, les Gavarres ens han rebut en foc. Bé, amb un incendi, perquè el foc fa uns anys que hi és. El sotabosc està tan abandonat que les Gavarres ja no semblen un espai natural. Semblen una metxa de 30.000 hectàrees esperant que algú hi acosti un misto. I després, cada estiu, tots fem cara de sorpresa. Doncs no, no és mala sort, és falta de gestió. L'incendi, recordem, ha obligat a ajornar, per exemple, la cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, que ja és ben irònic. Un dels grans símbols de l'estiu a casa nostra, silenciat pel mateix problema que fa anys que anem ajornant. Aquesta vegada ha quedat en un ensurt, però no podem continuar confiant que sigui el vent, els bombers i la sort els qui ens salvin l'estiu, perquè la sort s'acaba. I el dia que s'acabi, no perdrem no només una cantada d'havaneres, perdrem les Gavarres, i això sí que no es podrà reprogramar.

D'aquí uns moments parlarem precisament de l'incendi de les Gavarres, primer amb el nostre meteoròleg, l'Isaac Vilà, i després la Maria Alsina, que és a la urbanització Mas Ambròs, recordem a Calonge, una de les urbanitzacions que s'han vist més afectades per aquest incendi. Serà d'aquí uns 10 minuts. Però atenció, hi haurà més coses aquesta tarda. Aquesta setmana, per mi que tornem a la realitat, estic content perquè celebrem una cosa important, a l'Estartit. A l'Estartit celebren els 20 anys de la Beatlemania amb convidats estrella.

0: Des d'aquest divendres fins diumenge se celebra el Beatles Weekend a l'Estartit. I aquest any hi haurà una estrella convidada. Lady Patti Boyd. Lady Madonna, children at your feet. La fotògrafa Patti Boyd, us recordo que va ser l'ex-dona de George Harrison i també d'Eric Clapton. La famosa cançó Layla d'Eric Clapton està dedicada precisament a Patti Boyd. Per tant, tota aquesta setmana regalarem 10 entrades dobles per al concert d'aquest divendres i aquest dissabte, celebrant els Beatles durant 20 anys amb les millors versions, els millors covers. Ja us ho explicaré més endavant. Però també, aprofitant que parlem dels Beatles, agafarem el cotxe. Sí, perquè volem conduir, com diuen els Beatles, amb una de les carreteres, amb una de les autopistes, bé, en tenim una només, més problemàtiques, més congestionades, amb més camions i amb més mal estat de les comarques de Girona i del país, és la P7. Ens preguntarem senzillament, i aquesta serà la pregunta que us traslladarem, si la P7 petarà o no.
1: 972 313 702.
0: Aquest és el telèfon de participació. Accidents, congestions, masses, camions, manteniment eficient. Com arreglaríeu l'AP7? Tornaríeu a implantar peatge? Au, va, comencem.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Un clàssic de Robbie Williams, Millennium, a un quart de cinc de la tarda. Recordeu que esteu escoltant Taronja Ràdio Girona al 94.4 i Ràdio Capital al 95.6. Com us dèiem, la nostra mòbil és a una de les urbanitzacions que s'ha vist més afectades, malauradament, per l'incendi d'aquest cap de setmana. Ens situem ara mateix a Calonge, a la urbanització Mas Ambròs, i ara mateix allà hi tenim a la Maria Alzina, que ha pogut parlar amb gent que directa o indirectament s'ha vist afectada per l'incendi. Maria, bona tarda des del Mas Ambròs, com estàs?
1: Bona tarda, Joan. Doncs una mica allò impactada, perquè...
0: Què has vist? Què has vist?
1: No, coneixent aquest paisatge, és un paisatge que jo, a part de veure el visc, no? Vull dir, hi ha moltes èpoques de l'any que jo trepitjo gavarres i la veritat que trenca el cor veure que tot el que ha passat. I probablement quan s'obrin accessos ens permetin poder trepitjar el massís, probablement vagi a veure aquests espais, aquests llocs, que a mi em són tan familiars i que segurament hauran canviat moltíssim.
0: Sí. Has pogut parlar amb la gent... Primer em sembla que has anat al poble i després has anat a la urbanització i has pogut parlar en general amb força gent. Quin és l'estat d'an... Estan cardats realment?
1: Doncs mira, per exemple, hem pogut parlar amb la Fina explicava, no?, que viu als peus de la urbanització de Mas Ambròs, i explicava, no?, que les flames li van quedar una mica lluny, perquè si veiem la muntanya de Mas Ambròs, tenim la part de baix, no?, que està més connectada amb el poble, i llavors una part més alta que sí que arriba al bosc, i és la zona on justament va arribar aquest incendi. Doncs la Fina explicava que el foc li va quedar encara una mica lluny, tot i que podia veure la vermellor sobre la muntanya de la urbanització. Escoltem la Fina.
2: Sí, doncs mira, jo, bueno, des de casa meva veia el foc perfectament, perquè visc a baix del Mas Ambròs, i des de casa doncs es veia tota la muntanya i tot allò allà, bueno, tot el foc allà.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Escolta, rectifico la pregunta, l'amplio. La gent de Calonge està cardada o emprenyada?
1: Jo crec que el sentiment, perquè... amb la meva connexió, la meva parella és de Calonge i Sant Antoni, i inevitablement fas vida també en aquest poble, i la sensació de, a part de la gent que ens hem trobat al carrer, gent, amics, familiars que estan a la zona, doncs és una mica aquesta ambivalència entre estar emprenyat però també apenat, no? Perquè al final, vull dir, ja no és que estigués enfadat amb algú, sinó que sents pena també per tot el que ha passat i tot el que suposa haver perdut tot aquest territori i tots els arbres, tots els animals que hi havia a la zona, i al final també les activitats que es desenvolupen al massís de les Gavarres, que en són moltes, i és aquest sentiment el que es destil·la una mica al poble.
0: Has pogut parlar amb més gent, Maria?
1: Sí, exacte. La Rosa explicava, a diferència de la Fina, no?, que ella viu més allunyada d'aquesta zona tan afectada, sobretot de Mas Ambròs, de cabanyes, però patia també una mica per aquesta gent que tenia més a la vora les flames.
3: Que arribi més lluny, així que jo vaig veure que estava molt cremat tot, bueno, que hi havia molt de foc, però vaja, a mi no me va afectar per res, però... tenia molta cosa per la gent que estava molt a prop de les cases.
0: Està bé.
1: I tornem amb la Fina, no? Perquè en el seu cas, el trobar-se una mica més a prop, no?, de totes aquestes flames, també d'aquest confinament, perquè recordem-ho que als veïns de Calonge i Sant Antoni se'ls va demanar, entre d'altres municipis, que es confinessin a casa seva i que tanquessin portes, finestres, per intentar impedir, no?, que a part del foc, doncs que el fum, que era molt present, sobretot el divendres, doncs els provoqués algun problema de salut. I és que en el cas de la Fina concretament, els seus familiars i amics la van acabar anar buscant a casa seva per poder anar a dormir lluny de l'incendi, perquè no, a més, bueno, està amb la neta.
0: Molt bé, escolta'm.
2: No, però bueno, me van venir a buscar perquè van anar a dormir a Palamós, a casa de la meva filla. Però bueno, bé.
1: I ara, vull dir, avui la situació sí que hi ha hagut alguna revifada de cara a la nit, sí, però...
2: No ens hem gaire més. Això és el que han dit avui.
1: Recordem ara la nit, sí, però...
2: No ens hem gaire més.

0: de l'incendi, que és aquesta fase de control.
1: Un moment, en aquests moments la situació de l'incendi quina és? Està apagat del tot o no?
0: No. No està apagat del tot. Estem en aquesta fase d'estabilització. Justament bombers en parlava avui al migdia, a 2:15, i explicàvem que no hi ha aquesta fase de control de l'incendi, i encara menys aquesta fase de tenir tot l'incendi finalment apagat, perquè encara s'està treballant en aquests flancs, tant dret com esquerre, perquè hi ha hagut aquestes revifades. I també recordem-ho, no? Aquestes temperatures tan altes que van començar ahir, que ens acompanyaran al llarg de tota la setmana i que al final acaben tenint un impacte al territori, que és que costa més refredar tota la zona, també fa que el terreny tingui més calor, també entre aquest vent de garbí a la tarda que fa que revifi, no? Amb aquestes ratxes que solen ser més de 30 km/h, no? Aquests dies els bombers han estat parlant de la regla del 30-30-30,
1: sí, sí.
0: Que és més de 30 graus de temperatura, més de 30 km/h del vent i menys del 30% d'humitat, que són les condicions perfectes perquè revifi, perquè hi hagi més perill de que l'incendi pugui crear focus actius.
1: A veure si podem parlar d'aquí uns moments amb l'Isaac Vila. Acabem ja escoltant el Jeroni. Qui és el Jeroni?
0: Doncs el Jeroni justament té una botiga al centre de Calonge, i tot i que no viu a prop de la zona afectada, també va viure amb cert neguit, no, l'avenç del foc, perquè al final està al centre del poble i veus les flames des d'allà.
2: Doncs el vam veure de lluny, perquè des d'aquí al poble doncs no ens va afectar, però sí que des del migdia, que vam veure la gran fumera que venia de la Bisbal, després va semblar que havia marxat i al vespre es va tornar a entrar aquí en el poble, i el vam veure per la zona de Cabanyes, del Baixans de Romanyà, i allà sí que va cremar de fort i el vam veure ben de prop.
1: Maria, moltes gràcies.
0: Va,
1: seguirem en contacte.
0: Joan.
1: Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada.
1: Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. Falten 8 minuts per 4:45 de la tarda. Recordeu, això és la tornada de Cap a Cap.

0: Beatles, Setmana dels Beatles, el programa de cap a cap. Ja us dèiem que aquest divendres, dissabte, se celebra el Beatles Weekend a l'Estartit, 20a edició. Nosaltres us regalarem 5 entrades dobles pel concert de dissabte i 5 entrades dobles pel concert de... pel concert de divendres i 5 entrades dobles pel concert de dissabte. Això es fa a la plaça del Molinet. El divendres hi ha l'actuació de Flaming Shakers i el dissabte, també a la plaça del Molinet a les 10 del vespre, Back to Abbey Road. Bé, doncs, què heu de fer només? És que és molt fàcil. Escolteu aquest telèfon, eh?
1: 972 313 702.
0: És el nostre WhatsApp. Recordeu, tenim 10 entrades dobles pels dos dies. Només ens heu d'escriure el vostre nom i des d'on escolteu el programa i sortegem el dijous. El dijous ho farem perquè pugueu fer plans. I ja està. Nom i des d'on ens escolteu en aquest WhatsApp del programa.
1: 972 313 702.
0: Són 4:05 i 2 minuts a la tarda. I després... Bryan Adams, que dissabte va actuar a Cap Roig. Parlàvem l'altre dia amb el programa especial que vam fer a Ràdio Capital a les 8 del vespre de si s'hauria d'haver fet o no. Deixant a banda això, Bryan Adams es mereix escoltar-lo i després de la publicitat l'escoltarem. Res, ara d'aquí a 3 minuts mal comptats. Fins ara!
2: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
3: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
2: I el manteniment?
3: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
6: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 93 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Un estudi del RAC del Real Automòbil Club de Catalunya revela que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus que passen en el tram gironí de l'AP7, tot i que només suposen el 27% del trànsit que circula per aquesta autopista. 27%. Per això, des de l'entitat demanen al govern espanyol que traspassi la competència de la gestió i el manteniment de l'AP7 a la Generalitat, com ha fet, per exemple, el País Basc. Ens acompanya ara mateix en directe el director de l'àrea de mobilitat del RAC, en Cristian Verdagí. Cristian, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, per què voleu el traspàs? És que la Generalitat ho farà més bé?
1: Bueno, el que constatem és que des de que es va fer, no, des de que van acabar les concessions de peatge, doncs aquesta via no està assolint el ritme de manteniment que necessitaria, i per tant la manera de fer-ho millor creiem que és des de la proximitat, i l'administració més propera és la Generalitat, i creiem que si la titularitat es transferís des del Ministeri cap a la Generalitat, amb els recursos corresponents, aquesta gestió des de més a prop podria ser més efectiva.
0: Perquè teniu calculats quants camions, ara estàvem comentant el volum de trànsit dels camions a les comarques de Girona, que és el 27% del total, quants camions circulen cada dia per la P7? Us heu dedicat a comptar camions, Cristian?
1: Bueno, la veritat és que no cal que els comptem nosaltres, que les administracions públiques tenen sistemes d'aforament, que es diu tècnicament, de comptar tots els vehicles que hi passen per les vies de manera automàtica, i clar, tampoc hem de pensar que és una cosa fixa, que pues, els camions que circulen per la Jonquera són els mateixos que passen per Girona Ciutat o per Hostalric, no? Aquesta autopista, com que aquí tenim molta activitat a Catalunya, diem, es va carregant a mesura que va circulant per Catalunya la P7 des de la frontera cap al sud, es va com carregant de camions. Però des de la frontera entren uns 15.000 vehicles al dia, i doncs uns 5.000 són camions que entren, i després en els trams més transitats arriben a 25.000 camions al dia en la suma dels dos sentits de la marxa, però això ja és a l'àmbit metropolità, a la B30.
0: Ja saps que els empordanesos tenim un component de rauxa, i la pregunta que traslladem avui als nostres oients és rasa i curta, que m'agradaria que la contestessis. Cristian, l'AP7 petarà?
1: Bueno, jo crec que és innegable dir que sí, no? És a dir, ja ha patat, no sé com dir-ho, li estem demanant a la P7 més del que pot donar. Per això ja ha passat tantes coses, no? Passant tantes coses d'episodis de congestió, passant coses que hi ha incidents, no? O sigui, per culpa d'un vehicle pesant d'un camió o per qualsevol altra circumstància del trànsit, i ens costa molt recuperar la normalitat, doncs perquè li estem demanant un nivell de demanda que la capacitat que ofereix no pot suportar, i per això ens costa recuperar, i per això ens passen tantes coses. I a més afegeixo, com que no li estem dedicant els recursos imprescindibles pel manteniment, doncs cada vegada anem pitjor, fins i tot per la banda de la circulació, no? I passa que nosaltres, des del RAC, l'any passat, per exemple, vam fer una enquesta aquests mesos, a l'estiu, a les estacions de serveis, de servei de la P7, i ens sortia que més de la meitat, concretament el 52% dels usuaris que vam encastar, ens deia que trobaven forats a la P7. És una cosa que abans
0: el manteniment, i t'ho dic jo perquè l'utilitzo sovint, és que és horrorós. A més a més, ni la senyalització horitzontal de pintar els carrils del mig. Clar, jo sempre poso l'exemple, i potser els oients habituals d'aquest programa en diran que sóc un pesat, però és que dic, quan creues la frontera al Pertús, l'autopista AP7, que allà és la A9, es converteix de cop i volta en una catifa immaculada, sense cap sot, l'asfalt impecable. Bé, hi ha un greu, hi ha un problema, que has de pagar. Clar, o sigui, si es pagués, això s'arreglaria, Cristian?
1: Bueno, és a dir, quan hem pagat, això anava millor. Tenim una experiència d'altra banda, la banda francesa, no? Que es paga molt, i es va prou bé. També vull destacar d'altra banda que hi ha obres contínues, i aquestes obres contínues, no, també passa, donen restriccions de pas. Fer obres té molèsties, i ara el que ens toca aquí al cantó català de la P7 és fer obres, i és igual si les fan directament, no, per via pressupostària de les administracions, o les encarreguen algú via col·laboració público-privada i, no, i s'han de rescabalar i per tant s'ha de pagar un cert peatge com el d'abans o més petit, que el més o menys que fos un peatge de menys import, doncs la primera cosa que notarem és que tenim molèsties i a la llarga la sensació és que o ho paguem o no aconseguirem ni el nivell de conservació per poder circular en la mateixa comunitat que circulàvem abans, ni el nivell de capacitat que li estem demanant a aquesta via per absorbir tota l'activitat que li demanem, no? Els viatges de cotxes, de turistes, de camions, de camins de pas, de camions propis, i tot això posat al mateix corredor no necessita més capacitat, o si no, bueno, això.
0: El debat del peatge s'ha revifat fa 15 dies, el president Illa al Parlament ja ho va insinuar, i aquest cap de setmana hem llegit declaracions de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ja insinua que tard o d'hora, però no exclusivament a Catalunya, ells demanen una decisió global, que no hi torni a haver-hi un greuge comparatiu, autopistes de peatge a Catalunya i autovies gratuïtes a la resta de l'Estat, que sempre ens n'havien queixat.
1: Exacte. Aquí la política europea marca dos principis clars: qui usa paga, qui contamina paga, i això que es diu ràpid, doncs, per portar a la pràctica, doncs, té molta lletra petita. Què paguem? Paguem totes les carreteres o només les vies d'alta capacitat, autopistes i autovies? Qui paga? Només camions, que és el que la directiva sembla que indica, o també els cotxes, que això es pot fer, però ja més és voluntari. Perquè, clar, això té, no, és difícil d'explicar per un responsable polític. Però la realitat és que si volem, no, que la nostra xarxa viària tingui el nivell mínim imprescindible de manteniment de manera regular, sembla que una bona via pot ser dedicar-hi uns recursos recaptats en funció del trànsit que hi passa, que pagui tothom, tant cotxes com camions, pagant més els camions perquè deformen més, generen més costos de manteniment i, per tant, és, diguem, raonable que paguin més per quilòmetre que els cotxes, que pagui tothom i que es pagui a tot arreu. I l'altre que diem és, home, això tindria sentit en primera volta a tota Espanya i a tota la xarxa que té que mantenen el mateix titular, en aquest cas del Ministeri. Sí. Si això no fos possible, doncs que ho traspassin i quan siguin totes les vies catalanes, doncs aleshores mirem com ho fem. Que és una cosa que, per exemple, el País Basc ja estan fent. Totes les vies d'alta capacitat són titularitat de les diputacions forals, de les tres diputacions forals basques, i allà es paga per ús. Hi ha peatges de diferents tipus, directes, indirectes, però hi ha peatges a tot arreu. I, bueno, no, vist des d'aquí, no sembla que generi massa soroll perquè no en parlem tant dels peatges bascos, i en canvi allà està ben mantingut, allà els camins van per on toca i el trànsit de pas doncs va per on toca també.
0: Cristian Verdaixí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, gràcies per haver-nos atès aquesta tarda, una abraçada molt forta, bon estiu.
1: Bona tarda, bon estiu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
10: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies. No

0: Què tal, família? Són les 5 de la tarda i 5 minuts. A Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. D'aquí uns moments, recuperem després d'un mes de vacances, que també ha fet vacances ell, Adrià Bas, amb els seus viatges que ens proposa, i a més amb una raó justificada. Demà comencen els Sanfermins, i Navarra té moltes coses. És una terra de molts contrastos. Des de les zones més seques, amb aquell desert, com es diu, ara no me'n recordo, fins al Vall de Baztán o altres... o altres coses, o Pamplona mateix, que és una ciutat preciosa. Clar, potser no és el millor moment per anar-hi, perquè està ple com un ou, però és una bona excusa, perquè doncs han començat els Sanfermins, doncs anirem a Navarra amb l'Adrià Bas. I què passa aquí? Ara hauria de sonar això. Un, dos, tres. I atenció especial, perquè tenim premis per vosaltres. Tenim 10 entrades dobles pel festival Beatles Weekend, que es fa aquest cap de setmana a l'Estartit. Si voleu aconseguir 5 entrades tant pel concert del divendres a la nit com pel del dissabte, que es fa a la plaça del Molinet, si no ho sabeu, és preciosa. Teniu l'escenari de la plaça del Molinet, són les Illes Medes. És increïble. O sigui, no us podeu permetre no anar-hi. Per tant, truqueu
1: 972 313 702.
0: Deixeu el vostre missatge en el WhatsApp, escriviu el vostre nom i des d'on ens escolteu, i ja està. I fem un sorteig. 5 entrades dissabte dobles i 5 entrades dobles també el diumenge. Ai, dissabte. Quin lío amb els dies. Jo és que ja hauria de plegar. Estic fatal. M'entorno de vacances.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: El turista accidental, amb Adrià Bas.
2: I visca Sant Fermín.
3: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
2: Ai, quina versió he trobat al lletge. Bona
4: tarda. Bueno, ves, escolta, sí. Bona tarda, ben tornats de les vacances.
2: No, escolta, ara et podria preguntar el mateix que tu m'hauries de preguntar a mi. Adrià, com han anat les vacances, Adrià?
4: Jo encara no les he fetes, de bé, tu sí, però de la resta de feines no.
2: Doncs de mi...
4: Però
2: com,
4: vaja, sí, com bé, bé, bé, bé.
2: Les vacances que t'he donat t'han anat bé?
4: Mira, acalorat, acalorat, i això que no vegis, bé, però bé. Vamos, estupendament, sí, bueno, sí, sí. Per això aquest estiu se m'ha passat pel cap una cosa.
2: Què?
4: Que, com que això de l'aeroport de Girona ja ho teníem molt,
2: sí,
4: molt trilladet,
2: sí,
4: perquè
2: sí,
4: cada
2: sí,
4: vegada
2: sí.
4: Hi ha menys destins, se m'ha acudit que el cas de la secció, en comptes del turista accidental, li podríem dir... la turista fresca o el turista
2: sí.
4: La fresca, digue-li com vulguis.
2: Escolta,
4: perquè intentaré buscar cada setmana llocs on combatre la calor.
2: Hòstia,
4: ara que
2: genial,
4: que
2: tinguem genial,
4: aquestes
2: genial.
4: Onades de calor.
2: Genial.
4: Saps? Sempre anirem a buscar llocs fresquets.
2: Perfecte. Ara, ja t'aviso que no tornaré a gravar a l'entrada, perquè no.
4: No,
2: o sigui, sí, anirem
4: no,
2: igual,
4: no.
2: Eh?
4: Sí. Si de cas hi afegeixes una veueta al darrere que digui edició a la fresca.
2: Sí, a la frescor,
4: o alguna
2: sí.
4: Cosa
2: a la fresca, sí.
4: Això
2: no s'ha fet mai un programa que es digui la fresca. Escolta,
4: No, mai.
2: On ho feien, això? Ho feia l'Hugué, la Maripol?
4: On diu? On?
2: On
4: no, si de cas, on no?
2: Ah, esclar,
4: perquè
2: sí.
4: El concepte de la fresca l'hem fet, has tu i jo, en altres èpoques, en emissores grosses.
2: Ah, sí,
4: si m'apures.
2: Sí, emissores grosses i més grasses de pressupost. Escolta una cosa.
4: Efectivament.
2: A veure, digui. Vols anar a Sant... a Navarra, però...
4: Anem a Navarra
2: a buscar llocs frescos, que n'hi ha uns quants, em sembla,
4: Sí, per això mateix, que tenint en compte que demà o que avui ha començat el xupinazo, els Sant Fermins,
2: sí, sí.
4: I que tothom ho té present i que ho veurem quan veiem la tele, perquè veurem les enganxades dels toros, els encierros sí, i aquestes sí. Coses, que ja fa gràcia, sí. Allò m'ha fet pensar que més enllà de Pamplona, Navarra té llocs preciosos i llocs on combatre la calor, que fins i tot estic convençut que amb aquestes onades de calor ni allà ens en salvarem de la calor, però almenys sí que us proposaré llocs que són... entorns de natura sensacionals i en aquest cas són tots al nord de Navarra. Del sud ja en parlarem un altre dia, de Tudela, d'Olite, de tot això ja en parlarem. Però de cap a dalt començo d'esquerra a dreta, segons mireu el mapa, i anar resseguint la frontera de Navarra amb França, perquè ens entenguem. A dalt a l'esquerra, per sobre de Pamplona, no gaire lluny de Pamplona, amb cotxe podeu arribar al Valle del Baztán. Allà si partiu de Elizondo, que és preciós, és una cosa sensacional. Els que sou amants de la novel·la policíaca, la Dolores Redondo, una best-seller espanyola, allà hi té ubicada la trilogia del Baztán, una història que barreja la policíaca amb la... no em sortia ara això. La mitologia euskera, la mitologia dels animals, de les bèsties de muntanya i de les bruixes. I llavors, per sobre de Elizondo, hi ha un lloc molt famós, que és ple de coves i que és un bosc molt frondós i que, a més, per això et dic que allà podreu combatre la calor. Una de les coses tradicionals de Navarra és anar a visitar les coves. I la més famosa de totes, si voleu, és la cova de Zugarramurdi, allà on l'Àlex de la Iglesia va basar la pel·lícula Les Brujas de Zugarramurdi. Perquè és un lloc on la mitologia de les bruixes, de l'època de l'edat mitjana, doncs està molt arrelada. I allà també teniu el Museu de la Bruixa, amb el qual és un bon lloc per anar.
2: Hi ha el Museu de la Bruixa.
4: Ha de ser... Oh, i tant, hi ha el Museu de les Bruixes.
2: A veure, m'agradaria saber... Un moment. Quin material hi tenen exposat?
4: Bueno, ves, jo només et puc dir que si compres tres entrades seguides, són un senyor amb una escobra et pica el cap, saps què vull dir? Com el tren de la Bruixa.
2: Jo crec que tindria més èxit. Oh, quins records amb el tren de la Bruixa. Allò sí que era...
4: Ai, sí, però en tot cas, a qui li interessi tota aquesta part de la mitologia, que jo la conec poc, però la poca que conec m'agrada molt, he de dir, per no trencar, o sigui, per no faltar el respecte a ningú, sí que he de dir que allà hi va haver moltes dones jutjades per la Inquisició
2: sí, sí.
4: I cremades per bruixa. Llavors, en honor a totes aquestes dones, aquest Museu de la Bruixa, en realitat, és un al·legat a les dones de muntanya, les trementinaires i la gent que sabien fer, doncs això, pocions amb les herbes per curar malalties. Més enllà, anem cap a la dreta, passat el Valle del Baztán. Us proposo també la selva d'Eirati. Precisament pel nom selva podreu entendre que és un lloc on la vegetació és molt tupida, hi ha arbres altíssims, és molt fresquet i aquí hi ha salts d'aigua, cascades, dolls i basses on poder-se, on està permès banyar-te i, per tant, un bany amb aigua de riu, et pots imaginar lo fresqueta que és.
2: A una gorga. Genial.
4: Exacte. A les gorges, sí, allà en trobareu. N'hi ha de molt famoses a la selva d'Eirati. I llavors, més allà a la dreta, i aquí sí que ja és el ple Pirineu, gairebé la frontera amb França i també amb l'Aragó, aquí ja us proposo el Valle del Roncal, on aquells que us agradi molt el formatge, doncs allà teniu el famós formatge del Roncal, que és fet de llet d'ovella i és un patrimoni gastronòmic de l'estat espanyol, però també, bueno, vaja, d'Euskal Herria, que encara em penjaran, si no. En tot cas, també, el Valle del Roncal, on també trobareu coves i rius on poder, doncs això, combatre la calor. I tot això lluny de Pamplona, però descobrint, doncs, espais molt bonics de Navarra, com per exemple, dit així, i també de cap al nord, el monestir de Leire o el monestir de Javier, que vindrien a ser com un equivalent al nostre Montserrat. Són espais molt bonics d'anar a visitar.
2: Molt bé. Doncs escolteu, ja que la secció d'aquest estiu,
4: estiu
2: ha agafat un viaix més fresc, que ho trobo natural i normal i humà, si algú també té una idea, alguna suggerència, atenció...
0: 972-313-702.
2: Llocs frescos que heu estat en algun moment de la vostra vida i que voleu que el nostre turista accidental, Adrià Bas, inspeccioni i que en doni més suc, més detall, més informació, d'acord?
4: Perfecte.
2: Doncs apa, posa't els peus
4: en... No podem fer més bé, tu.
2: Suc, més detall, més informació, d'acord?

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quin gran debat tenim aquesta tarda. D'aquí uns moments obrirem línies perquè la participació a través del WhatsApp, déu-n'hi-do, eh? La pregunta, l'AP7 petarà o no? Tenim accidents, congestions, masses camions, manteniment deficient. Com arreglaríeu vosaltres l'AP7 i tornaríeu a implantar el peatge? Hem parlat abans amb un responsable del RAC, que el RAC demana que torni a mans de la Generalitat, igual que el govern basc, l'autopista. I que tard o d'hora ens haurem de mentalitzar que perquè les condicions que hi ha actualment millorin, s'hi haurà d'aplicar algun tipus de peatge, de vinyeta, digueu-ne com vulgueu. Què és el que en pensa la gent? La Marta de Palafrugell diu, l'AP7 ha canviat molt des de que es van treure els peatges i hi ha molt més trànsit, sí, i això es nota cada dia. Jo no voldria tornar a pagar, però sí que crec que cal invertir més en manteniment, perquè hi ha trams que estan força deteriorats. Qui el paga, aquest manteniment? L'Estat es veu que no té prou quartos. Jordi de Figueres diu, jo crec que el principal problema és l'accés de camions. I alternatives quines? Clar, l'ideal seria que hi hagués una bona alternativa ferroviària per fotre els contenidors del material dels camions i que vaja, que no n'hi haguessin tants a la P7. Diu en Jordi, diu, hi ha dies que sembla impossible circular en normalitat. Diu, no seria partidari de recuperar els peatges tal com eren, però sí que penso que s'hauria de buscar una fórmula perquè qui utilitza molt l'autopista contribueixi al seu manteniment. Les inversions són necessàries i haurien de sortir, sobretot, de les administracions. I acabo de moment amb la Sílvia des de Girona. Diu, no m'agradaria tornar als peatges, ni a mi. Diu, ja hem pagat molts anys. És que la van pagar moltes vegades, la P7. I a més, amb el greuge comparatiu que Catalunya tenia amb autopistes de peatge i la resta de l'Estat amb autovies noves de trinca sense pagar. Diu, el que cal és arreglar l'autopista i fer-ne un bon manteniment. Bé, tant de bo, escoltin, d'idees n'hi ha moltes. De solucions ja ho veurem. AP7, petarà sí o no?

0: El tema de Toto, dedicat al continent africà. A 6:15 de la tarda i 4 minuts. Què ens espera la propera mitja hora? Entre altres, aquest èxit de London Beat, I've Been Thinking About You, serà després de la publi.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: A Ràdio Capital les tenim totes.
1: Ritmo.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: 3 minuts i 3 quarts de 6 de la tarda, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. El temps, sí, és important saber de quin mal hem de morir meteorològicament parlant. Ara sí que tenim a l'Isaac Vilà. Hola, Isaac, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Com estàs?
2: Bé, acalorat, passant la calor com podem.
1: Acalorat. A més, avui tinc un problema d'aire condicionat aquí a l'estudi, que si alguna ànima caritativa a Palafrugell, als nostres estudis, em vol venir a portar un ventilador, li agrairé moltíssim, perquè estic suant la cansalada. Escolta, primer de tot, ara parlarem de les previsions de com anirà meteorològicament parlant l'estiu. Sembla que pinten bastos, de moment aquesta setmana, amb una onada de calor. Però la pregunta, arran de l'incendi que hi ha hagut aquest cap de setmana a les Gavarres, eren les condicions propícies perquè hi hagués aquell incendi? Allò que diuen 30-30-30, 30 velocitat, 30 de graus de temperatura, 30 graus de velocitat del vent, 30 graus de percentatge d'humitat. Eren les condicions perfectes?
2: Sí, de fet, sí, i sobretot la tramuntana va fer un paper clau, perquè aquesta tramuntana, que és seca, fa baixar la humitat i bufava amb força intensitat. Per tant, sí, ja la calor de per si, per som al juliol, ja és habitual que estiguem per sobre dels 30 graus, i el vent de tramuntana va ser el detonant que va fer posar la cirereta del pastís, bàsicament.
1: Molt bé. Escolta, el que deia, de quin mal hem de morir aquest estiu? Has mirat mapes? Què és el que es preveu el juliol i l'agost, bàsicament?
2: Mira, per la sorpresa d'alguns, el juliol sembla, evidentment això ho sabrem el mes de setembre, del cert, però sembla que podria ser en alguns punts de l'interior una mica plujós. Recordem que l'any passat vam tenir una situació semblant, que un mes de juny molt càlid, amb rècords de calor i diversos pics de calor, però la memòria meteorològica és una mica laxa amb molta gent, Es perd molt ràpid la memòria, però jo recordo que l'any passat vam tenir forces episodis de tempestes al mes de juliol, que això és una situació més aviat del mes d'agost, d'acord? Per ara, com a mínim, aquesta primera setmana, aquests primers 15 dies, s'espera força calor. De fet, ara ja estem entrats pràcticament en una segona onada de calor, que aquí, sobretot, ja començarà a l'oest de Catalunya, Ponent, però recordem que el Meteocat ha activat l'avís vermell per temperatures altes a partir del dimecres, pràcticament a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, al Gironès, a la Selva, a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Avís vermell en aquestes comarques vol dir valors superiors als 35, 36 o fins i tot 37 graus i alguna punta fins i tot de 40, sobretot de cara a dimecres. Per tant, aquests pics de calor amb safogó a la costa, que seran força presents, sobretot aquestes primers 15 dies, la segona meitat del juliol, veurem què passa. Sobretot pel que fa a precipitacions, sembla que podrien ser una mica més intens, una mica més superiors a les zones de muntanya, però pel que fa a temperatura estaríem per sobre de la mitjana, que malauradament és un fet força habitual aquests últims anys, sempre està per sobre de la mitjana climàtica dels últims 50 anys, perquè ens entenguem.
1: I l'agost?
2: L'agost sembla que també seria normal per l'època, és a dir, les típiques tempestes d'estiu, la temperatura també seria més elevada de l'habitual. Per tant, això, el tema de temperatura, malauradament, és un fet que es va repetint, tant sigui estiu, hivern o primavera, de que sempre estem per sobre de la mitjana. Els períodes més freds cada cop són més difícils de trobar, però la variable que va canviant una mica i que marca una mica la diferència entre si és més suportable o no és el tema de les precipitacions. I sembla que l'agost seria una mica normal pel que tocaria. Per tant, això es tradueix en tempestes de tarda, i per tant que aniríem remullant el terra, sembla, en zones de muntanya de l'interior. Per tant, com a mínim aquest estiu sembla que pintaran aquesta situació.
1: Temperatures a hores d'ara: Palafrugell 32, Roses 31, l'Estartit 31, Olot 34, Palamós 31, Girona 35, Blanes 30, Figueres 36, la Bisbal d'Empordà 34, Banyoles 35 i Santa Coloma de Farners 34. Déu-n'hi-do,
2: Sí, uns valors que estan començant a ser força habituals amb pics de calor, i vés a saber que ara poder de cara a dimecres no siguin 3 o 4 graus més altes.
1: Molt bé. Isaac, estarem en contacte. D'entrada, si no hi ha res de nou, divendres tornem a parlar, d'acord?
2: Efectivament, aquí estarem. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Gràcies.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La pregunta d'avui. Espera que baixo la música. L'AP7 petarà? Xavi de Girona, bona tarda.
2: Bona tarda. Que si petarà, ja fa temps que ha petat. Sí, sí, sí.
1: I a més, si truques de Girona, clar, deixem incorporar un nou element. Saps que en el tram de Girona hi ha 4 carrils a l'AP7, però bona part d'aquests 4 carrils estan, com ho diria jo, ocupats per una velocitat de 80, que per les tres sortides que tens amb la Girona, que és la sud, l'est i la nord, no?
2: Correcte. Sí, sí, sí.
1: I jo no sé...
2: Tenim aquest carril... Perdona, digues.
1: No, jo no sé si fa més mal que bé aquest carril o no.
2: Bueno, el problema d'aquest carril és com totes les coses que la gent no acaba d'entendre per què serveix aquest carril. Com que tenim aquestes tres sortides, és un carril no per circular-hi, sinó per agafar-lo de sortida i no per anar-hi avançant per la dreta o per anar-hi circulant des d'ell. Clar, al final el carril queda, és una autopista amb tres carrils i un carril afegit per poder hi entrar-hi i sortir-hi doncs, més còmodament. Però bueno, la gent fa el que vol allà. Sí.
1: Escolta, solucions per l'AP7. Què faries tu perquè tornés a estar com abans, no sé si incorporant peatge... tens alguna idea?
2: Jo tinc... A veure, ara potser aquí algú em matxacarà o em dirà cada allò, però solució cada vegada està més saturada des de que l'autopista en general és gratuïta, tot i que ens ho fan veure d'aquesta manera perquè impostos i que ells en tenen a punta pala per arreglar carreteres, que estan totes les carreteres plenes de bons. Estem parlant també d'aquests incendis que hi han hagut ara per falta de manteniment, com pot ser un bosc o com pot ser una carretera. Opcions. Jo no vull els camions per carreteres convencionals. A mi m'agradaria que tots els camions circulessin per l'autopista, deixant carreteres lliures, i inclús et diria que els professionals tinguessin l'entrada a l'AP7 gratuïta. O sigui, que fem pagar d'una santa vegada a tots els vehicles que entren d'Europa cap aquí, com els turistes quan ens passen, que passem a França o anem a Portugal o qualsevol cosa així, i que els turistes ens paguessin el manteniment de les autopistes i nosaltres, gratuïtament, exacte, perquè en tenim molt de turisme.
1: Molt bé. És una bona idea. Escolta, com que ens has deixat una mica així, hi reflexionarem, la pairem, perquè ara abans de les 6 de la tarda, amb aquesta calorada que fot, o sigui, la solució d'en Xavi de Girona és que l'autopista fotre una vinyeta als turistes i que la paguin ells. Apa, Xavi, que vagi
2: adeu.
1: Bé. Adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: la vida. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers continuen treballant intensament per controlar l'incendi de les Gavarres, prioritzant els tres sectors on hi ha fumaroles i punts calents. El sotsinspector dels bombers, Ferran Garcia, ha insistit que les zones on es treballa tenen molta extensió i que encara queda feina abans l'incendi no pugui canviar de fase. En paral·lel, l'onada de calor, que ja ha entrat de ple, també fa que el cos estigui preocupat per si es declaren nous focs i, per tant, calgui redistribuir efectius. De fet, aquest migdia n'ha començat una aterrades que els bombers han aconseguit estabilitzar al cap de poca estona i controlar poc després. Les flames han afectat camps i la nau d'una granja que s'ha esfondrat, però no hi ha ferits. I quatre persones han resultat ferides, una d'elles crítica, aquest dilluns al matí arran d'un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a la carretera N260 a Llançà. L'avís del telèfon 112 ha arribat a les 11:21 per un sinistre entre Llançà i Vilajuïga, cap al quilòmetre 21, que ha acabat amb un dels dos vehicles volcats. El Servei d'Emergències Mèdiques ha enviat 4 ambulàncies i un helicòpter a la zona als Mossos i bombers. Un home està en estat crític que ha acabat sent traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona i també ha estat traslladada al mateix hospital una dona en estat greu i un home i un menor en estat menys greu. I Adif ha adjudicat per 10,34 milions d'euros les obres per eliminar el pas a nivell existent al carrer del Comerç de Flaçà a la línia convencional entre Barcelona i Portbou. Segons ha informat en un comunicat, el projecte preveu construir dos passos inferiors, un per a vehicles i un altre per a vianants, amb l'objectiu de reforçar el centre, la seguretat al centre del municipi. El pas inferior per a vehicles se situarà a uns 500 metres a l'oest de l'actual pas a nivell, mentre que el de vianants es continuarà molt a prop de l'emplaçament actual. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.

Què tal, família? Comença l'última hora de Cap a Cap a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Perdoneu, he estat un mes de vacances i ja no me'n recordo ni del telèfon. El tinc escrit aquí per no equivocar-me i ja no et dic de les freqüències. Per cert, la freqüència de col·laboradors del dilluns indica que d'aquí uns 10 minuts aproximadament connectarem amb la Bisbal d'Empordà, on viu i treballa i composa i té el quarter general en Miquel Abres, que cada setmana ens presenta una cançó de la seva discoteca particular. Per tant, això serà d'aquí uns moments. Abans, aquest èxit...

0: Repassem tot el que passa a les comarques de Girona, de cap a cap.
1: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: El meu país és l'Empordà.
1: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.
15: No espera marxar mai, i qui marxa sempre escriu, que bonic és tornar a casa.
16: Hola, Miquel Abres.
17: Hola, Joan, què tal?
16: No l'havia sentit aquesta falca de promoció, oi?
17: No, no l'havia sentit.
16: T'agrada?
17: És preciosa, i amb aquest temps que estem passant ara mateix, doncs sense... posa la pell de gallina, realment.
16: Clar, i a més és que sens dubte la cançó més indicada per donar les gràcies a tanta gent. A més, tu vius a la falda de les Gavarres. Com l'has viscut, l'incendi d'aquest cap de setmana, Miquel?
17: Bé, jo quasi dos cops per setmana faig la ruta fins a Sant Pol, després me'n vaig fins al Pou d'Oglàs i faig la volta que de la Bisbal, anar i tornar, són uns 10 quilòmetres caminant. I aquesta zona, ja et dic, la faig setmanalment molt sovint. I clar, a mi...
16: La coneixes bé.
17: És on va començar el foc.
16: Clar.
17: I a mi tota aquesta zona encara no hi he anat, però sé que quan hi torni pues, hauran canviat moltes coses i realment, bueno, amb ganes de plorar, amb ganes de... És el que té, no?, viure tan a prop de les Gavarres i realment aquesta sensació de formar part de la terra, no? Recordo que el mateix dia tenia que marxar... Bueno, el dia següent vaig tenir de marxar dues horetes i recordo de marxar i sentir-me com estava abandonant la meva terra, saps? Perquè vaig tenir de marxar per anar a fer un concert i tornar de seguida a Barcelona. I realment, bueno, molt dur, encara no està controlat, ni
16: no,
17: molt menys.
16: Sí.
17: Però bueno, resem que s'apagui aviat.
16: Escolta, seguim a l'Empordà, al Baix Empordà, i a més amb una cosa relacionada amb la música. Sé que també ets molt fan dels Beatles i aquest cap de setmana a l'Estartit celebren el 20è aniversari del Beatles Weekend i tenen una convidada especial que és la Patti Boyd, que va ser una model. Ara té 82 anys, que aviat has dit, eh?
17: Sí.
16: I ara és fotògrafa. I em sembla que volies parlar una mica de la figura de la Patti Boyd, no, Miquel?
17: Sí, jo avui he volgut triar, aquesta setmana que esteu fent cançons als Beatles, he volgut anar més enllà i he volgut fer com una xafarderia d'aquelles que ens agraden molt en els músics també. I no sé si ho sabeu, que la Patti Boyd va estar entre dos amics.
16: Entre dos aigües.
17: Els noms dels amics era... Entre dos aigües, sí. Era George Harrison, la Patti Boyd era la parella de George Harrison. George Harrison i Eric Clapton eren molt i molt amics. I en aquell moment... Bueno, Eric Clapton es va enamorar bojament de la Patti Boyd i fins que no li va fer la cançó Leila, doncs la Patti Boyd no va deixar en George Harrison, no? La cançó d'avui és la de Leila i realment és un temasso. Els Beatles tenen mil cançons millors que el Leila,
16: sí.
17: Però
16: ja les posarem nosaltres. Escolta, ja té d'allò en sis que avui hem fet una secció Sálvame Deluxe, per recordar, bé, és sobradament conegut, o sigui, i a més ella se'n sent
17: molt... Bueno, els anglesos són els inventors, de tot,
16: sí,
17: el paper coixell, de tot això.
16: Els paperazzis i la mare que ho va parir, sens dubte.
17: Però ella
16: reconeix que l'amor de la seva vida va ser el George Harrison, L'altre dia llegia una entrevista que li van fer i que s'ho va passar molt bé amb Eric Clapton, però George Harrison diu que va ser l'amor de la seva vida, tot i que em sembla que el matrimoni va durar dos anys i prou, vull dir que... I a més, no va tenir fills perquè tenia un problema d'infertilitat la Patti Boyd, no va tenir fills ni amb l'Eric Clapton ni amb en George Harrison, o sigui que... Però m'agrada molt que hagis triat Laila, i a més l'escoltarem amb la millor versió que es va fer allò del Unplugged, desendollat, aquell concert de la MTV, que és boníssim, aquesta
17: que és el disc més venut de la història d'Unplugged.
16: Exacte, boníssim. Escolta, Miquel, una abraçada molt forta i fins dilluns que ve. Escolta, i me n'alegro molt de sentir-te després d'un mes de vacances. T'he trobat a faltar, eh?
17: Sí, jo sobretot. Jo, a mi sí que m'alegra molt sentir-te, Joan, que estiguis a tope i que m'agrada molt veure't. Així que endavant i que tinguem un any més de col·laboracions.
16: Molt bé, una abraçada. Adeu!
2: Let's see if you can spot this one. Adeu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Gran debat aquesta tarda a De Cap a Cap. L'AP7 petarà o no? Solucions. Ja sabeu que l'AP7 està congestionada, saturada, masses camions, molts accidents, una de les vies amb més sinistralitat de Catalunya, manteniment deficient, ja hem parlat abans amb un responsable del RAC, que a part dels sots que hi ha, l'asfalt és deplorable, i fins i tot la senyalització horitzontal, la que delimita aquella pintura blanca que delimita els carrils de circulació, de vegades ni, hi ha zones que ni els veus. Com l'arreglaríeu vosaltres? Per exemple, tornaríeu a implantar el peatge, sí o no? No, en Pere des de Girona diu: l'AP7 està arribant a un límit

Preocupant, entre les obres, els accidents i el gran volum de trànsit, qualsevol incidència provoca quilòmetres de cues. Crec que fan falta més carrils en alguns trams i una millor planificació. Tornar als peatges no m'acaba de convèncer, però si cal trobar diners per mantenir una infraestructura tan important, potser sí que serà la solució. La Núria també és de Girona, diu: jo crec que abans de parlar de peatges s'hauria de millorar molt el transport públic i així hi hauria menys cotxes a la carretera. Jo afegeixo Rodalies i l'AVE, que funcioni d'una punyetera vegada. És que m'encenc. Usuaris d'AVE que treballen a Barcelona cada dia, que no es poden refiar d'una obra que ha costat centenars de milions. L'Albert de Banyoles, i acabo: la situació és complicada. L'asfalt en alguns punts necessita una renovació important i el trànsit ha crescut moltíssim. No sé si tornar als peatges és la solució, però és evident que mantenir una autopista d'aquestes dimensions costa molts diners. Crec que l'Estat hauria de prioritzar aquesta inversió perquè és una via estratègica.

0: Això és del 1988, ha plogut molt des d'aleshores, era la Madonna amb la Isla Bonita. Tornem d'aquí uns moments. I ho farem, entre altres, amb els Men at Work, aquesta banda australiana. En anglès, Down Under vol dir Austràlia, i aquest èxit va ser un dels més importants a la dècada dels 80, que recuperarem després de la publi. Fins ara, no canvieu, eh?
1: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell.

0: Ple municipal. Avui una jornada plenament assolellada.
1: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
2: Ràdio Capital.
1: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: En motiu del Beatles Weekend, que enguany arriba a la 20a edició, que es farà aquest cap de setmana, nosaltres en aquest programa també fem la setmana Beatles, eh?
1: 972 313 702.
0: Ja sabeu que si ens envieu a través del WhatsApp del programa el vostre nom i des d'on ens truquem, sortegem 5 entrades dobles pel concert del divendres i 5 més pel concert del dissabte. Del dissabte. Tan sols nom i cognom al WhatsApp del programa.

0: en Ramon Moreno és el director del festival. Ramon, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, com va tot?
0: Fa 20 anys que poseu els Beatles a l'Estartit. Quina és la relació? Com és que ha durat tant la relació dels Beatles amb l'Estartit? Què té l'Estartit i els Beatles?
1: Bé, aquesta pregunta és difícil. De fet, és la meva passió, diguem-ne, i quan ho vaig plantejar fa 20 anys, o 21, perquè abans del 20è del primer festival vam fer una exposició temàtica dels Beatles, doncs, vaig proposar la idea de fer un petit festival que ha anat creixent, més o menys, amb menys alts i baixos, però, al voltant d'un grup que a qui més o menys li agrada pràcticament a tothom. Els Beatles agraden i ho enfoquem no només des del punt de vista de la majoria de gent que li pot agradar, com també des d'aquest petit ninxo que són els fans més col·leccionistes o més fidels, diguem-ne.
0: Clar, i a més aquest any, per commemorar el 20 anys, el 20è aniversari, hi ha dues figures claus. La Patti Boyd, que era en aquella època model, avui dia és fotògrafa, i que va ser l'exdona tant d'en George Harrison com de l'Eric Clapton, i la Freda Kelly, que va ser la responsable del club de fans del grup. Com heu aconseguit que vinguessin aquestes dues figures?
1: Bé, de fet, amb els anys hem anat creant una xarxa de complicitats, diguem-ne, amb gent diversa de voltant dels Beatles. Doncs aquí ha vingut el Rod Davies, han vingut els Quarrymen, que va ser el primer grup que va crear el John Lennon, ha vingut el Pete Best, que va ser el primer bateria dels Beatles, que després va substituir el Ringo, i a través de contactes i d'estar una mica en el panorama, diguem-ne, de festivals, doncs li van plantejar, ja, de fet ja fa uns anys que van plantejar a la Patti de poder venir, tant a la Patti com a la Freda, i ho han pogut concretar-ho doncs aquest any, coincidint amb el 20 aniversari. Les dues són de l'entorn més immediat dels Beatles, i les dues amb informació, diguem-ne, fresca, no?, que poden aportar coneixement que han viscut directament dels anys de la Beatlemania i dels Beatles.
0: I on la portaran aquest coneixement? On faran, diguem-ne, on participaran i on podrem escoltar-les i veure-les?
1: La Patti Boyd ho farà el dissabte a 2:15 del matí a la sala d'actes de la entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, i la Freda ho farà a la tarda a la biblioteca. Les dues seran dues xerrades extenses amb temps, tant perquè elles es puguin explicar com perquè la gent pugui preguntar i fer qualsevol cosa que tingui per fer amb elles, i també, evidentment, per signar autògrafs i aquestes coses.
0: Però diguem-ne que els dies clau són la nit del divendres i la nit del dissabte, dues nits en aquest programa es poden aconseguir entrades. Què hi haurà la nit del divendres i què hi haurà la nit del dissabte, Ramon?
1: Bé, el festival comença dijous amb concerts a la plaça, però sí, efectivament, concentrem el gruix de les activitats
0: al Molinet,
1: que és el divendres el divendres 17 al Molinet. El divendres tenim els Flaming Shakers, que estan considerats un dels millors versionadors dels Beatles arreu del món, d'aquells músics que van vestits iguals, amb els mateixos instruments, en fi, tot molt precís. I el dissabte tenim els Rubber Souls, que ens tornen a acompanyar, ja van venir fa 3 o 4 anys, amb un format especial, perquè no només és el grup, sinó que també incorporen una secció de vents i una secció de cordes per reinterpretar el disc Abbey Road i algunes cançons més, però bàsicament el disc Abbey Road, així, amb un format com més orquestral i més espectacular.
0: Està bé. Escolta, Ramon, com que en aquest programa ens el sentim molt nostre, aquest festival, perquè diguem-ne que tant Taronja Ràdio com Ràdio Capital posem molt els Beatles, doncs donem l'oportunitat també als nostres oients. Tenim molts whatsapps, o sigui que haurem de fer un sorteig perquè només tenim 5 entrades dobles pel divendres i 5 pel dissabte. Ramon, que vagi molt bé. Escolta, i dona-li molts records a la Freda i a la Patti, de part nostra.
1: Seran donats de part vostra.
0: Sí, toca-li Laila.
1: Sí. Ella és la protagonista de Laila, del Something i del Wonderful Tonight, també. Molt sí, fantàstic.
0: Molt bé. Ramon, una abraçada. Adéu.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu. Hey.

0: Beatles Weekend a l'Estartit i nosaltres fem la setmana Beatles tota la setmana. Ja sabeu que podeu enviar en aquest telèfon
1: 972 313 702
0: el vostre nom i des d'on ens escolteu, i farem un sorteig de 5 entrades doble pel concert del divendres i dissabte al Molinet de l'Estartit, que és un lloc increïble. L'escenari, o sigui, el decorat del concert són les Illes Medes, és que és l'hòstia, eh? Adéu-siau, fins demà, eh?
1: De cap a cap, amb

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Moltes gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
11: El meu país és l'Empordà.
7: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: This is International.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com. Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.

Cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
1: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: El meu país és l'Empordà.
5: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenaro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital. 25.